0: Antena Caro. La nit és música.
1: This ain't Texas.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per una avaria a la B10 que talla un carril. També lentitud a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 al Prat i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments circulen amb retard els trens de l'R2 Sud per una incidència d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar més ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. De fet, Ferran Aquilina, portaveu de la plataforma 03 Catalunya, ha manifestat fa uns minuts a la xarxa que un dels principals problemes és que tenen fins a 5 models de gestió coexistents pel que fa a calendaris, permisos o drets.
2: Principalment aquest model que produeix és una falta d'equitat, una falta d'igualtat a tot el territori, a tot arreu de Catalunya. Val a dir que vull dir, aquesta gestió que has comentat de 5 models vol dir que no és el mateix, per exemple, un infant que viu a Reus, a Tarragona, Barcelona o Girona, perquè les condicions econòmiques que els poden oferir el que és els ajuntaments no poden ser les d'adient, depèn del finançament de la Generalitat.
1: Encetem d'aquesta manera la primera de les 15 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives, com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit, rumb a Tenerife, on arribarà també dissabte. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla a Madrid. S'oferirà a cada estat membre que faci la repatriació dels seus compatriotes i si algun país no pot, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge originari de països de la Unió Europea. A bord hi ha gairebé 150 persones d'una vintena de nacionalitats. I el jutjat d'instrucció número 3 de Granollers ha obert judici oral contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès, Yolanda Lorenzo, i l'arquitecte municipal per presumptes delictes urbanístics vinculats a la requalificació d'uns terrenys de zona verda a Calpinxo. La fiscalia demana 2 anys de presó, multa i 10 anys d'inhabilitació per a cadascuna. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada ja de bon matí. Un accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí provoca retencions i també un altre a la GI-642 a Rupià, que deixa la calçada completament tallada. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen també per una avaria a la B10, que deixa un carril tallat, i també lentitud a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 al Prat i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada bifurcació i també als trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I tret de sortida al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Escoltem ara l'Àngels Aro i la Belén, que són educadores, volíem dir, de la llar d'infants Lairet de Barcelona.
3: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios en tots els nivells, no? Seria.
4: Sí, el suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport, i això pues, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat, i també serien les coses bàsiques que necessitem.
3: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
2: Encetem d'aquesta manera la

0: Primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig entre el Pacte d'Educació, Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit rumb a Tenerife, on arribarà el dissabte. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà, a Madrid. S'oferirà a cada estat membre que faci la repatriació dels seus compatriotes i, si un país no pot, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge originari de països de la Unió Europea. I la plantilla de Girona Més Net ha ratificat amb un 82% dels vots el preacord assolit amb l'empresa, posant fi, per tant, a la vaga indefinida de recollida d'escombraries que va començar, recordem, el 4 de maig. L'acord suposarà un increment salarial global d'un 11%. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals als treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades, criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Encetem d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig entre el Pacte d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit rumb a Tenerife, on arribarà el dissabte. A més, el passatger positiu, que va ser evacuat per tenir sintomatologia, està traslladat finalment a Amsterdam. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà també del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid. La Natàlia Rodríguez, investigadora d'ICE Global i metge també de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha explicat avui a la xarxa que es tracta d'un cas excepcional i, per tant, les mesures també ho són.
2: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, i una mica restrictives, no?, per estar el més segurs possible, no?, en una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això, pues, és suficient, no? El que passa que tenim molts pacients que han estat junts, no?, o molts potencials pacients, entre cometes, no?, i molta gent que ha estat junta durant molts dies i moltes incògnites.
1: Avui al migdia, de fet, està previst que la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, es reuneixin amb el president de Canàries, Fernando Clavijo, a la seu del Ministeri de Sanitat. I pel que fa a la mobilitat normalitzada, ja la circulació a la B10, afectada per una avaria, i també la 2 a Sant Feliu de Llobregat, que ha estat afectada en aquest cas per un accident. A banda, continua tallada també la GI-642 a Rupià per un accident, i de fet s'hi dona pas alternatiu, i també hi ha retencions encara habituals a la P7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 a Badalona i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació, i també als trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps inestable. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també el prelitoral, que deixaran nous xàfecs i tempestes.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, de fet els sindicats educatius USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical han reclamat a la consellera Esther Niubó una reunió abans de dilluns amb propostes concretes per evitar l'escalada del conflicte. Avui, concretament, és el torn de les escoles bressol, públiques, privades i concertades, que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i també més finançament. Escoltem l'Àngel Zaro i la Belén, educadores de la Llar d'Infants Lairet de Barcelona, en declaracions avui a la xarxa.
2: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios en tots els, a tots els nivells, no? Seria.
3: Sí, el suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport, i això pues, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat, i també serien les coses bàsiques que necessitem.
2: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
1: Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives. I el Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb símptomes d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'ha fet seguint els protocols de seguretat i coordinat amb les autoritats competents. Paral·lelament, al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i també el president canari Fernando Clavijo reuniran a Madrid. Segons ha informat avui el govern, per avui hi ha programades fins a 8 reunions diferents per abordar aquesta situació. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, tal i com han anunciat avui el Ministeri d'Interior. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GE-642 a Rupià per un accident on s'hi dona pas alternatiu. Abandona altre accident, en aquest cas l'AP-7 a Parets del Vallès, provoca també retencions de fins a 6 quilòmetres de cues. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments continuen els retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació i també els trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas en un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Santa Cruz de Tenerife i a Corunya, però després de la intervenció dels seus dispositius es van trobar a altres casos.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Avui concretament és el torn de les escoles bressol públiques, privades i concertades que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Ara a les 12, de fet, ja s'ha convocat diferents manifestacions arreu del territori. Anem ara a saber com s'està vivint en aquest cas a Tarragona, on hi tenim el nostre company l'Adrià Duc des de plaça La Font. Adrià, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, som a la plaça La Font de Tarragona, a punt d'inici de la manifestació convocada ara mateix en defensa de l'educació de 0 a 3 anys i de les condicions de les seves professionals. La marxa sortirà en breus moments des d'aquesta plaça La Font, baixarà fins la Rambla Nova i la recorrerà sencera fins a arribar a la plaça Imperial Tarraco, on es donarà per conclosa. De moment, unes 200 persones hi prenen part, entre docents i famílies, i la protesta forma part de la vaga general estatal, convocada aquest dia 7 de maig i de les mobilitzacions previstes també a Catalunya el proper dia 20. Amb el lema 0 excuses i 3 raons, justícia, equitat i futur, els docents reclamen més recursos, estabilitat laboral i el reconeixement educatiu i social d'un cicle que consideren essencial.
1: Gràcies, Adrià. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb sintomatologia d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària i a més s'acaba de confirmar un nou possible cas d'una hostessa de l'aerolínia KLM després d'haver estat en contacte amb una dona que va morir a causa del virus el passat 26 d'abril. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'està fent seguint els protocols de seguretat i coordinant també amb les autoritats competents. Paral·lelament, ara al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i també el president canari, Fernando Clavijo, estan reunits a Madrid. Segons ha informat el govern, per avui ja programades un total de 8 reunions diferents per tal d'abordar la situació. I en mobilitat continua tallada la GI-642 a Rupià per un accident on s'hi dona pas alternatiu a banda d'un altre accident entre un camió i dos turismes a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda. Provoca també retencions importants en aquest punt amb un carrer tallat. A banda, la carretera BV-5128 obre un pas alternatiu senyalitzat amb semàfors a Sant Iscle de Bellalta degut a la reparació d'un impacte en la contenció d'un pont. I pel que fa al servei ferroviari, encara ara hi ha retards a l'R4 per una incidència amb cada bifurcació també a l'R2 Sud per una incidència en un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I pel que fa al temps, ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral que podran deixar nous xàfecs i tempestes.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. El Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb símptomes d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària i també s'ha confirmat un nou possible cas d'una hostessa de l'aerolínia KLM després d'haver estat en contacte amb una dona que va morir a causa del virus el passat 26 d'abril. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'està fent seguint els protocols de seguretat i coordinat també amb les autoritats competents. Paral·lelament, avui al migdia s'han reunit la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i el president canari Fernando Clavijo a Madrid precisament per parlar d'aquesta situació. Segons ha informat el govern, també avui hi ha programades 8 reunions més diferents per abordar tots els temes en referència a això. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus, recordem, començarà previsiblement el proper dilluns 11 de maig, segons han informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. I el Departament d'Educació ha xifrat en un 9,01% el seguiment de la vaga a les 40 d'escoles bressol, titularitat de la Generalitat, i les 42 escoles rurals que incorporen el primer cicle d'infantil. En aquest sentit, els sindicats educatius, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, han reclamat de nou a la consellera Esther Niubó una reunió abans del dilluns amb propostes concretes per evitar l'escalada del conflicte. Avui, concretament, és el torn de les escoles bressol públiques, privades i concertades, que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Però hi ha programades, recordem, 17 jornades de vaga que afectaran a les diferents etapes educatives fins al 5 de juny. I en mobilitat, un accident entre un camió i dos turismes a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda provoca retencions importants en aquest punt i un carrer tallat. Un segon accident també a la C31 a Santa Cristina d'Aro talla completament la via en aquests moments i un tercer accident afecta també a l'AP7 a Fogars de la Selva. A banda, la carretera BB-5128 obre un pas alternatiu senyalitzat a Sant Iscle de Bellalta degut també a la reparació de la via. I pel que fa al servei ferroviari, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per un atropellament a la línia R4 entre Terrassa Nord i Sant Miquel de Gonteres, i en aquests moments també hi ha retards encara a l'R4 a Montcada Bifurcació i també a l'R2 Sud per una incidència a l'aeroport del Prat. I la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Tenerife i a Corunya, però no es descarta que apareguin noves víctimes a Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Anem a parlar ara d'activitats que es porten a terme aquest cap de setmana a Roquetes. Concretament, aquest dissabte, dia 9 de maig, es fa una nova edició de la Diada del Gallato de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes. Per a parlar d'aquesta activitat tenim aquí als estudis d'Antena Caro el seu president, Jordi Valls. Jordi, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: I també ens acompanya la responsable de la secció de viatges i festes de l'associació, l'Aurelia Llombar. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Tot a punt ja per a la festa del Gallato? Tenim els gallatos preparats?
6: Sí.
5: Bueno, jo, la gent s'ha de preparar el gallato. Si no plou, lo farem servir. Però si plou, pues bueno, igual, passejarem una miqueta pel puesto que no hi hagi pluja.
4: De fet, la Diada del Gallato ja fa molts anys, no?, que es fa des de l'associació.
5: Bueno, jo he estat mirant, fullejant el llibre este que va fer ara Mariano, han recull totes les actes i durant els 40 anys, i la primera festa del Gallato surt en un acte del 7 d'abril del 2008. O sigui, ja seria ara ja la
4: 18 anys.
5: 18 anys.
4: Déu-n'hi-do. I suposa que durant aquests anys la festa del Gallato ha tingut molta participació, no?, de gent.
5: Bueno, sí, pel que he vist jo les actes i això, fins que va arribar aquella famosa pandèmia, pues tenia bastanta d'allò. Després ha costat, com tot, anar-ho recuperant a poc a poc.
4: I per en aquest dissabte, aquesta nova edició de la Diada del Gallato, teniu molta gent ja preparada, apuntada?
6: Pues sí, bastanta gent, quasi 100 persones.
4: 100 persones. Sí. Doncs expliquem-nos una mica què és el que teniu preparat per en aquesta festa del Gallato, aquesta Diada del Gallato. Què fareu?
5: Què farem? Bueno, La base principal de la festa del Gaiato és lo típic amorzar, o sea, la gent el que vol és amorzar. Ara, amorzar. A llavors, claro, enguany hem hagut de fer-lo una mica pronte, a les 9 del matí, farem un amorzar que serà d'estos d'omplir-te bé, o sea, tenim...
4: Que pedirà caminades, però...
5: Sí, no, sí. Fem un menú d'un suquet de mandonguilles, en sèpia i llangostins, bueno, i un traguet de vi i coc i el que faci falta. I després, en la panxa plena, la idea és anar caminant per la Via Verda fins al Museu de l'Olivera, que està a Sol d'Ebre, vale? Que allò ho porta la Fundació Mercè Pla, i allí és un museu que és molt bonic, estan eines de treballar dels pagesos d'abans quan anaven a lo macho, i allí pues, fan una explicació de com se feia el conreu de les olives i una explicació hasta que surt l'oli, i després pues, se fa un tastet d'oli, unes torradetes de pa, l'oli, i després, bueno, després de la visita ja cadascú a casa a dinar si li queda gana.
4: Sí, imprescindible per a aquesta diada portar el gallato, no?
5: Bueno, hauria de ser...
6: Imprescindible, sí.
5: Sí, el que passa que molta gent pues, no en tenim, però bueno, algú me'l deixa.
6: Sí, ja en busquem. Jo ja el tinc preparat.
4: De fet, allí a la associació teniu un gallato que és molt, molt gran, no?
5: Sí, sí, és un gallato que fa, no sé exacte,
6: aquí.
5: Està penjat a la paret, que el va donar el senyor Joaquín Espuny.
4: Què deu fer, uns 3 metres? O...
5: Jo crec que més. Jo arribo a casa els 5 metres. Bueno, tinc una foto del senyor Joaquín, està plantat al costat. Ell no és molt alt, però sí, almenys 5 metres fa.
4: Déu-n'hi-do.
5: Sí.
4: I suposo que hi haurà molta varietat de gallatos, no? També.
6: Home,
5: sí,
6: claro.
5: Bueno, ara n'hi ha molts que són per a fer bonic, no per a apoyar-se.
6: Sí, de totes maneres.
4: Vosaltres ja el teniu preparat?
6: Home, claro.
5: Sí, sí.
6: Jo el tinc preparat, el meu gallato me'l va fer la meva mare.
4: Oh. Així ja té uns quants anys?
6: Sí, ja té uns quants anys. És un record especial.
4: Perquè actualment a l'entitat, quants de socis sou?
6: Pues uns 400.
4: Déu-n'hi-do, no? Mm. I si alguna persona encara vol vindre en aquesta diada del Gallato, encara s'hi pot apuntar?
6: Sí, encara té uns dies, hasta el dijous. Dos o tres dies queden, perquè, clar, ho fem el dissabte.
5: Si hem de fer les mandonguilles.
6: Hem de fer les mandonguilles.
4: Per tindre les contades.
6: Clar, home, claro.
4: En definitiva, és una bona festa, aquesta diada del Gallato. Aquest any ja serà la 18a edició, llevat el de la pandèmia, naturalment, des de l'any 2008. I suposo que, a banda d'aquesta diada del Gallato, dintre de l'associació feu moltes més activitats. De fet, Aurelia, tu ets la responsable de la secció de viatges i festes. Suposo que lo de viatjar també és una de les coses que més agrada als socis?
6: Sí, els agrada. I fem viatges culturals, viatges comercials, i bé, està molt. Després fem jocs de taula, gimnàstica, ball en línia, ioga, la meditació tibetana, conferències i cursos, moltes coses. I la gent, pues, li agrada.
4: Pel que fa als viatges, on us agrada més viatjar?
6: Bueno, pues no.
4: Que us demanen els socis on volen anar?
6: No, nosaltres ho programem i llavors ells s'apunten. I bueno, algú diu algun puesto, però no, normalment ara en farem una a Saragossa, bueno, al juny, per anar a veure tot lo de Saragossa i el monestari de Pedra,
4: molt bé.
6: Que és molt bonic. I bé, tenim gent apuntada, millor en que van a fer una de Toledo, no ho sé, millor un creuer, tot això ho tenim pensat per a preparar-ho.
4: Hi ha algun viatge en especial que hagi agradat més a tots els socis dels que heu fet? Que tingués un record especial i que la gent ens digui, oh, aquell lloc podíem tornar perquè ens ho vam passar molt bé.
6: No ho sé.
5: No, la veritat és que igual ella que jo som bastant nous en això, o sigui, no som dels que... Però jo veig que un viatge que es fa tots els anys, des que jo estic allí, sí, fa 3 anys que estic allí, és a Benidorm.
6: Benidorm, sí.
5: Tots els anys la gent demana
6: anar a Benidorm.
5: Demanen anar a Benidorm, això, bueno, ja és una...
6: Els agrada, hi ha una gent que els agrada. I que, a més, que és bonic també venir tot. Però este és, tots els anys se fa.
5: Això és com, és com el dia del Gallato.
6: Sí.
4: I suposo que també comentaves, Aurelia, que doncs, feu també gimnàstica, gimnàsia, estar en forma també és important.
6: És
4: no?
6: Important, sí, jo crec. I ve molta gent i està tothom molt content.
4: I després també feu labors, no?
6: Mm-hmm.
4: També feu punta de coixí.
6: També, també. També es fan labors, se fa ioga, que també molt bé. Bé, ball, bueno, això ja...
4: Ball en línia, també.
6: Molt bé, ball en línia, labors i pintures, bé.
4: Suposo que a totes aquestes activitats entren ja dintre de la quota de soci. Parlem una miqueta de la gent que està interessada en fer-se soci. Què és el que ha de fer? I què li costa?
5: A veure, la, fer-se soci costa 15 euros a l'any. Només cal passar per l'oficina i apuntar-te i bueno, pagues 15 euros a l'any. En estos 15 euros, pues bueno, entra dret a participar en tot el que es fa. El que passa és que no es pot fer tot gratuït. O sigui, tot el que són classes que hem de llogar professors, pues bueno, fem pagar 10 euros al mes excés per cada classe que algú s'apunta. Si un s'apunta a la gimnàstica ha de pagar 10 euros al mes, no és cap allò, però s'ha de pagar. A la ioga s'han de pagar 10 euros, al ball en línia s'han de pagar 10 euros.
6: Sí.
5: El que tenim, o sigui, sempre que fas algo que contractes uns professors o uns, no sé, una gent que, clar, ho fa cobrant, doncs llavors s'ha de repercutir una miqueta, perquè si no no dona per a tot.
6: Si no, no podem.
4: I en aquests 15 euros anuals té dret a totes les altres activitats.
5: Sí,
4: no?
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Perquè una de les activitats que també sé que triomfa molt és el ball dels diumenges, no? Què feu?
5: Sí, el ball dels diumenges, sí, el ball dels diumenges.
4: Això és una mica això del ball dels diumenges. Què feu?
5: Què fem?
6: Bueno, doncs pues fem ball, després fem un bocadillet i un refresquet a la mitja part, i bé, la gent s'ho passa molt bé.
4: Teniu conjunts, grups?
6: Sí, que duiem uns grups tots els diumenges.
4: És a dir, és música en viu en directe.
6: Sí, sí, sí, tenim uns grups, i bé, bé.
4: Molta gent als balls?
6: Bueno, doncs pues sí, el diumenge passat érem 100 persones.
4: I ja cabeu aquí baix a l'entitat?
6: Este és el problema, que no cabem.
4: I
6: no
4: què cabem. Feu?
6: Bueno, doncs pues vam anar a la Ravaleta.
4: Al Casal de la Ravaleta.
6: Al Casal de la Ravaleta, sí. I allí, doncs, pues, bueno, vam estar bé. Però hem de sortir del nostre casal.
4: I els socis que diuen que ja no caben aquí baix?
6: Bueno, els socis voldrien que es fes un casal aquí, perquè anar a la Ravaleta, perquè no els acaba de... N'hi ha algun que no els acaba d'agradar. Encara que nosaltres hem ficat un taxi.
4: Ah, tinc un taxi?
6: Sí, per la gent que no té cotxe, que puguem baixar i pujar.
4: Explica'ns, Jordi, com funciona això del taxi.
5: Bueno, això...
4: La gent ha de pagar-se un taxi?
5: No, la gent no ha de pagar res. O sigui, ho han buscat de manera que, de moment, nosaltres m'ho fem càrrec dels costos que pugui valdre el transport de la gent de Roquetes a la Ravaleta per anar al ball. Que ara els de la Ravaleta, que també són molta gent, que també són de Roquetes, mos diuen que el dia que el féssim a Roquetes ens hem de posar un taxi per a pujar a Roquetes. Aquí, un altre problema, que abans no el teníem.
6: Sí, sí.
5: Perquè tots hem de ser igual, no? Llavors, claro, nosaltres, pues, de moment, com a solució, la millor vam dir, pues, contratem un taxi que fa dos parades a Roquetes, baixa a l'Arrabal a la gent, i llavors, quan s'acaba el ball, fa la volta al revés, puja la gent de l'Arrabaleta a Roquetes.
4: Que és de moltes places.
5: Bueno, és de 8 places. Uh-huh. O sigui, tampoc no hi ha tanta gent que, si convé fer dos viatges, se fan, però normalment no.
6: En no, 8... però tothom va tirar cotxe,
5: sí,
6: també. Tothom.
5: En 8 places n'hi ha prou. I llavors, pues, nosaltres tenim la confiança que, claro, pues, en el conveni que tenim a l'Ajuntament, quan portarem les factures a l'Ajuntament, l'Ajuntament ens pues, pagarà el taxi i no passarà res.
4: De fet, podem dir que la vostra entitat cada dia té més socis, no? Esteu ja més de 400. És a dir, que podem dir que cada setmana s'hi va apuntant gent?
5: Sí, hem entrat en una dinàmica que, bueno, pel que sigui, pues, anem intentant connectar en Roquetes. Uh-huh. I, pues sí, normalment cada setmana, pues, 3, 4 socis, 2, 5... O sigui, és un goteig que no para. La gent se va fent soci, es va apuntant, té ganes de col·laborar, però, claro, mos trobem en el problema este, que segons què volem fer,
6: no
5: tenim un espai, perquè ara ho parlarem també, no? Està de la Setmana Cultural, mm-hmm. Dins dels actes que començarem a fer.
4: I suposo que els socis que vinguin a interessar-se per apuntar-se tan sols han de vindre baix a l'entitat, dir sí. Que es volen fer soci, algun requisit en especial? Perquè quin és el perfil de soci? Qui es pot apuntar?
5: Ara, O sigui, la gent, tothom. O sigui, la gent, és que no estic jubilat. Bueno, però no passa res. Perquè ara, claro, hi ha parelles que un treballa, l'altre... I nosaltres no diem res. O sigui, si ve un... És que vull fer el net soci, que té 18 anys. Doncs sí, el fa soci i ja està, no passa res. No hi ha cap límit de res del món. Ni ser de Roquetes, ni de Tortosa, ni de Jesús, ni de Camarles. Un pot ser d'Hamburgues, vol fer soci... No demanem res. És, o sigui,
4: ganes de vindre.
5: Ganes de vindre, sí.
6: Us apuntem i ja està.
5: I llavors, el que parlàvem, a totes les activitats que fem, no obliguem a que sigui la gent sòcia.
4: És a dir, que els deixeu provar, no?
5: O sigui, sí. O sigui, bueno, és que jo voldria fer anar a la gimnàstica. Doncs pues vés a la gimnàstica, si t'agrada, t'hauràs de fer soci.
4: O sigui, però poden provar-ho.
5: Però poden provar-ho abans. Clar. La gent vol vindre a ballar al ball, doncs veniu al ball, que no hi ha cap problema.
4: I si la gent vol viatjar, també...
5: També, igual, sí, igual. Sí,
4: és a dir, pot fer un viatge sense ser socis?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
4: però
6: sí,
4: a veure lo bé que vos ho passeu.
6: Sí. Claro, claro. I després se fan socis.
5: Sí, claro.
6: I després se fan això socis. També... Normalment tots se fan socis.
5: Ja, mos ha portat molts de socis per això, perquè l'estar oberts, que no... Pues la gent, pues a la segona vegada que venen, pues fan, va, pues per 15 eurets... I em faig soci i ja està.
4: És a dir, vine, prova i si t'agrada...
6: Home, clar, és que la gent també no li pots dir... Si no ets soci no pots vindre. A nosaltres això no ens agrada, saps? Ens donem un espai.
4: Que ho tasten.
6: Claro.
4: I si aquest dissabte, dia 9 de maig, és la Diada del Gallato, ja parlem de més activitats que vindran properament, perquè abans comentaves, Jordi, el tema de la Setmana Cultural. Preparada ja la Setmana Cultural d'aquest any, quan la feu?
5: La Setmana Cultural, normalment s'hauria de ser una setmana, enguany seran 8 dies.
4: Aneu pujant.
5: Anem pujant.
6: Sí,
5: sí, perquè lo típic és fer el juny, el 14, 15, aquestes fetges, el dia que aguant diumenge, el dia de la patrona, la Rosa Maria Moles. I llavors se fa una festa, que es fa un dinar, en una missa, fem la presentació de les pubilles, i llavors, claro, acte seguit ja començarem el dilluns, tota la setmana en una setmana cultural que sempre s'ha dit així, que és serà la 22ena, me penso, la 22, crec, he posat. I claro, si diu setmana cultural i enguany el que volem és que a veure si és veritat que serà una mica cultural, no? Posar-hi alguna més de cultura, a part de menjades, que n'hi haurà en un munt, perquè tots els dies més o menys hi ha alguna menjada, el dimarts hi ha baldanada, el dimecres hi ha berenar,
6: sí,
5: bingo i berenar, el dijous xocolata, sí,
6: Pels nets
5: dels iaios.
6: Que
5: o sigui, a part d'això, pues farem, tenim pensat també un teatre en dissabte.
6: Molt bé.
5: Que per problema d'espai també el farem a la Raval de Cristo. I el diumenge acabarem en el dia del soci. Uh-huh. En fem un dinar, que així sí, volem que tots vinguin, siguin socis. Fem un dinar i una festa de tot el diumenge, per a tots els socis gratuït. O sigui, no,
4: és a dir, que
5: l'única
4: activitat que poden vindre els socis és este dia.
5: Este, sí. El diumenge.
4: Únicament socis.
5: Únicament socis, perquè si no, o sigui, ja no cabríem a cap puesto.
6: Sí.
5: No...
4: Si no, no seria dia dels socis.
5: No seria
6: clar,
5: dia dels socis.
6: Clar, hem d'haver un detallet, també.
5: Ha d'haver una mica algo. I si, o sigui, la Setmana Cultural, jo crec que enguany, si podem, la farem una miqueta més cultural, també farem exposició de quadros, dels que tenim molts d'artistes que pinten,
6: sí,
5: que són socis.
6: Sí, són socis d'ells.
5: I hi ha que fan pues, molts de treballs de manualitats molt bonics i són, pues, bueno, intentem fer una mica...
6: Sí, fem una exposició.
5: Plural, no? De que... I a la gent que no li agrada ballar, que no a tothom li agrada anar a ballar, pues, que pugui participar en altres coses, no?
4: Això serà la Setmana Cultural del 14 al 21 de juny. Tindrem, sí, l'oportunitat de parlar-ne quan estem més a prop d'aquesta data. I també dintre del mes de juny, la festa de Sant Joan, també,
6: sí,
4: feu coses,
6: també,
4: no?
6: També.
5: Farem un tardeo verbena, no?
6: Sí.
5: Per no molestar molt els veïns.
6: Ho vam fer un tardeo.
5: Allí al pati dels Tilers, i començarem més aviat i farem una festa on hi ha una caragolada.
4: I tirareu coets.
5: No ho sé,
6: ja veurem,
5: no vull
6: ja
5: dir-ho,
6: veurem, això ja
5: perquè
6: veurem.
5: Això no volem molestar molt.
4: Va, però és un dia per a fer-ho.
6: Bueno, sí, però quatre, sí, coets allò...
5: Abans de començar allà a la tarda, doncs pues pot ser, sí.
6: Sense passar-se,
5: sí,
6: uns quants, perquè és el dia.
4: Perquè a banda de totes aquestes activitats que ens heu comentat, la Setmana Cultural, aquesta Diada del Gallato i totes les activitats que feu, el dia a dia esteu oberts tots els dies de la setmana, poden vindre la gent aquí a la vostra entitat quantitat que què pot trobar?
5: A veure, ara de moment obrim per les tardes. A partir de les 3 i mitja fem totes les activitats que es fan, que ara ja comencem a obrir també de matí. Ara pel matí, pel mig del Consell Comarcal, estem començant a fer cursets, dies puntuals de la setmana. Cursets ara estem fent per a la gent que depèn que fer funcionar els mòbils. Bueno, i més avant doncs, anirem fent alguna xerrada i alguna cosa. Intentarem fer activitats pel matí.
4: És a dir, que aneu ampliant l'horari.
5: Anem ampliant l'horari. L'únic problema és que, claro, ampliar l'horari significa que ha d'estar algú de nosaltres, perquè com... Jo he vist aquí el llibre este de les actes, que hasta l'any 2006, crec, hi havia un conserje. Ara ja no n'hi ha. Llavors, claro, ha d'haver algú de la Junta que ha d'anar a obrir i a tancar.
4: Sou molta gent a la Junta?
5: Sis.
6: Sis.
5: Sis persones. Però si no molts no som.
4: No som sis per a 400.
5: Sí, és una, se fa una mica. Bueno, també val a dir que hi ha socis que no són de la Junta, però sempre que els...
6: Necessitem ajuda.
5: Hi ha bastanta gent disposada a treballar, si no, no es podria fer res.
6: Sí, hi ha gent, molts socis que ens ajuden. Quan sí, fem alguna cosa, no, pues, o sea, a repartir los, coses i així.
5: Los sis tots sols, realment no faríem res. No? Sí. Poca cosa.
6: Hi ha molta...
4: Per cert, aquí enfront de l'edifici del Centre Cívic teniu un camp de petanca.
5: De petanca.
4: Explica'ns també com funciona aquesta activitat.
5: Això. Bueno, aquesta activitat abans sabeu que tenia molta tradició pel que jo he vist. I ara pues, s'ha anat perdent. Bueno, però encara hi ha 8 o 10 jugadors que tots els dijous, de moment, només en dijous, allí hi ha un, que per cert està bastant deteriorat, hi ha com un campet de petanca i allí fan el que poden, pobres. No, hi ha... Nosaltres vam intentar incluir-ho, jo personalment, als pressupostos participatius de l'Ajuntament, es van fer enguany, vaig fer una proposta per fer un camp de bitlles i petanca, però no vam tindre prou suport.
4: Sí. Però som molts de socis, eh?
5: Bueno, però els socis, has de pensar que som una gent d'una franja d'edat que la majoria de la tecnologia no la sabem manejar. Llavors estan els grups de jovens que es posen al telèfon o al mòbil i s'apunten i voten en el mòbil i acaben en seguida i tots sempre guanyen els mateixos. O sigui, hauria d'haver un altre sistema de... Sí que es pots anar a l'Ajuntament a votar,
6: sí,
5: però ja s'ha d'anar a l'Ajuntament, sí. Entonces, vam ser la segona proposta, al final.
6: Sí, sí, no, o sigui, que vam anar,
5: per poc. Per poc, però no, sí, hi havia molta diferència.
6: Sí, sí,
5: de...
6: no, que els jubilats van anar també, no?
5: Van anar. Claro que és una cosa de les que fa falta i no val molts de diners, que es podria fer un camp per a promocionar això que abans tenia molta tradició.
4: Bueno, per als propers, no?
5: Però després tornarem a provar-ho, sí, ah, sí, no? Això, per provar, no.
4: Perquè el perfil de majoritari del soci, quines edats estaríem parlant?
5: Bueno, ara s'ha rebaixat, perquè estem parlant que tots estos 150 socis que s'han pogut fer en aquest any i mig, tots són gent d'una franja d'edat pues, que va pues, entre els 65 o algo menos inclús, hasta els 75. Ara, tots estos nous. Llavors, claro, encara queda, hi ha gent, és normal, ens anem fent tots grans, però la gent gran és la que més s'ha desconnectat. O sigui, gent de... Sí que en queden uns pocs, però de 80 anys per amunt no n'hi ha massa.
6: No.
5: De gent que participa. O sea, és
6: home, tot... perquè ja són grans també.
5: Bueno, i perquè estan desconnectats pel que sigui. Estos són els que vols que potser se'n van, que van a volta pobles per anar a ballar i per anar...
4: Van anar a volta pobles?
5: Sí, jo crec, i bueno, no he fet cap encosta ni tot el món, però jo diria que si mos posàvem a les sortides de Roquetes un diumenge a la tarda, almenys 200 persones se'n van.
4: Teniu fuga de jubilats?
5: Sí, almenys 200, jo tirant pel baix se'n van.
4: I no això? Sé.
5: A veure, doncs perquè tenen, a totes les poblacions del voltant hi ha locals molt bonics, molt, molt adequats, i la gent se'n va a ballar. O sigui, a la cava, va molt de roqueteros,
6: sí.
5: I mira que està lluny la cava, jo els faig, i per què gasteu tanta gasolina ara que va tan cara? Se'n van a ballar a la cava, a l'aldea, també.
6: L'aldea, també.
5: Limiten l'entrada, que no caben.
6: I al Lligall, un primer.
5: Al Lligall és en dissabte. Camarles,
6: també
5: hi ha molta gent.
4: No, no seria ben bé la ruta del bacalao, però...
5: No, però sí, o sigui...
6: No sé el bacalao, però vaja.
5: Si mos senten la gent de Roquetes, els que se'n sentiran identificats, o sigui, hi ha moltíssima gent. Amposta.
6: A Jesús també n'hi va un grup.
5: Bueno, però Jesús tampoc és com nosaltres.
6: Bueno, sí, però vull dir que...
5: Però això és per sortir de Roquetes.
4: Ah. I això és perquè tenen casals...
5: Claro, si voltes, si féssim una ruta que dius la del bacalao, veries que a totes les poblacions del voltant hi ha uns locals molt, inclús Santa Bàrbara, ja veus, però sí, tenen uns locals tots molt, molt ben arreglats,
6: sí,
5: molt bonics,
6: molt bé, sí.
5: Que allí se senten identificats les associacions de jubilats.
6: Sí.
5: Nosaltres aquí no se manegen mai, o sigui que no és culpa d'ara.
6: Sí, nosaltres ara ho estem manejant,
5: però, sí, però aquí Roquete, si ho haguéssim manejat fa 30 anys, doncs també ho tindríem segurament. Sí.
6: Claro.
5: Però aquí a Roquetes, no sé, la gent ha preferit marxar que no...
4: Quan dius ho estem manejant, què vols dir? Que esteu en contacte amb l'Ajuntament?
5: Bueno, estem en contacte molt i estem fent lo pesat, no? Claro, no. No. Si potser fos fer un camp de petanca i que fóssim tan pesats, molt haguéssim fet, no? Però, claro, el que demanem, jo ja sé que no es pot fer en...
6: Bueno.
5: En tres dies, ni en quatre, ni en...
4: Perquè, clar, voldré un casal ben bonic, no?
5: Home, ben bonic, ben bonic, ben bonic, jo me
6: gran,
5: penso...
6: Gran, còmodo, no cal cap lujo, sinó no, normal, sí, no. Normal, una cosa pues, que estigui bé.
5: No, a veure, si...
6: Un espai i que estigui adequada.
5: Si pegues una volta per totes les poblacions que mos envolten, te'n donaràs compte de que, clar, llavors vas mirant i fas, bueno, pues, i nosaltres en vivim. Mm. És això. Però és que la gent, jo em penso que la gent gran d'aquells pobles fa anys que lutgen per això.
4: Que ho treballen.
5: Que ho treballen, claro. Claro. Nosaltres, aquí a Roquetes, pel que sigui, pues, ja sempre ha estat bé.
4: Però clar, si cada vegada som més socis.
5: Bueno, però això no és veritat, perquè aquí jo veig que aquí l'any... El 2005 n'hi havia 700.
4: Oh, Déu-n'hi-do.
5: En se posaven o què feien? Mm. No ho sé, perquè això no ho entenc tampoc. No es devien manejar molt...
6: No devien a tots, no ho sé, no, no ho sé.
5: A veure,
6: no, perquè... No, perquè allà dalt tanta gent, doncs no cap.
5: No, home, no, allà dalt,
6: aquí.
5: No.
4: El que està clar és que de moment en 400 justets hi ha el lloc on esteu, no? Just que no cabeu.
5: No cabem a cap lloc, això està clar. No.
4: I parlant de demandes i de projectes, teniu algun projecte en ment o que esteu treballant?
6: Ah, doncs pues sí, en tenim un.
4: Sí.
6: Explica-ho.
5: No, bueno, te'n dones compte, no?, de que els socis hi ha de tota classe de gent, no? Hi ha gent que li agrada el ball i vol anar a ballar, però hi ha gent que, pues, no li agrada anar a ballar i prefereix altres coses. Hi ha gent que li agrada llegir un llibre, hi ha gent que li agrada més la cultura. Llavors vam notar, no?, que mos feia falta aquí en este casal, que és molt bonic, està tot molt bé, però, claro, no hi ha cap espai on se pugui sentar còmodament a llegir un llibre, ni a... Llavors hem iniciat un projecte, que suposo que l'acabarem este mes de maig, on farem un espai, que hem dit un espai per llegir, un espai de lectura, uh-huh. No? En col·laboració amb la biblioteca, i allí
6: caixa.
5: Posarem...
6: La caixa, també.
5: Sí, la col·laboració per les llibres de la biblioteca, i hem demanat suport de la caixa...
4: I suport, bueno, vols dir diners.
5: Diners, claro.
4: I perquè el suport pot ser de moltes maneres.
5: Bueno, home, sí, home, però de moment, claro, entre altres coses de diners. Llavors, pues, claro, suposo que per al 19 de maig farem la inauguració d'aquest espai, on la gent podrà, pues, vindre, sentar-se, hi haurà llibres, inclús intentarem posar, si podríem fer, estem en ment, fer un club de lectura, uh-huh. I, bueno... i posar, si pot ser, premsa cada dia, que ara no n'hi ha,
6: sí.
5: Que la gent, pues, tingui una altra cosa,
6: més per
5: vindre aquí, per poder estar parlant amb la gent, i... perquè ara, claro, pues, hi ha gent que no té cap activitat que li agradi aquí, això està clar.
4: El que també està clar és que sou inquiets, que teniu moltes ganes de fer coses, que no pareu, sí. de fer projectes. Dies que per aquest espai de lectura teniu previst el 19 de maig d'aquest mes,
5: sí.
6: Sí.
4: Posar-lo,
6: sí,
4: en marxa,
6: sí.
4: Ja.
5: Posar-lo en marxa, sí. Bueno, estem, no sé, claro, mos arriben los mòbles i tot.
6: Claro, que... però poder-ho ficar, en teoria mos van dir
5: que sí,
6: però bueno, esperem que sí.
4: El projecte és el dia 19.
6: El dia 19.
5: Sí.
4: De moment, aquest dissabte, gallatos,
6: sí, sí,
4: i
6: sí.
4: Primer esmorzar,
6: i després a passejar.
4: I com comentàveu, encara hi ha temps de que algú pugui apuntar-se.
5: Sí, sí,
4: tot,
5: no,
4: tot i que no sigui soci.
6: Sí,
5: sí, sí, no, això, no hi ha cap problema. Si un té ganes de vindre a esmorzar i a passejar...
4: Que vingui per la tarda, a partir de les 3 i mitja,
5: sí.
4: A baix al centre cívic,
5: sí.
4: A l'associació,
5: sí,
4: de jubilats.
5: Sí. Ah, sí, sí, sí.
4: I ja per acabar, i que teniu aquí els nostres micròfons, m'agradaria que l'aprofiteu per a fer una crida a tots dos, a que la gent vingui a conèixer les activitats que feu a l'entitat i per què s'haurien de fer soci. A veure, a Aurelia, com a responsable de la secció de viatges i festes, què diries a tota aquesta gent que ens estigui d'estar escoltant, sobretot jubilats, perquè vinguin a fer-se soci?
6: Pues bueno, pues que vinguin, perquè tenim moltes coses. Tenim viatges d'un dia, tenim viatges de dos dies, tenim la gimnàsia, moltes coses que jo crec que si venen i ho veuen, s'apuntaran.
4: I Jordi, com a president, què els diries a la gent que ens estigui escoltant?
5: Bueno, a la gent que m'ho està escoltant, jo, lo principal és a la gent així més jove, no?, que es va jubilant, de la nostra edat, que quan els dius que han d'anar al puesto que estan los abuelos i els iaios, diu, ah, jo no vull anar allà. Però la realitat és que està canviant, no?, i que tots, quan arribes, que et fas una mica gran, hi ha vegades que te sap mal agafar el cotxe, te sap mal, no sé, té coses que et venen una mica costa amunt i encara que no ho paregui, i que si entre tots mos unim una mica podem fer la vida una mica més senzilla i coses per a que sense sortir, sense marxar molt lluny, pugues tindre activitats, disfrutar una mica de la vida, i que realment no és cap cost gros, perquè ja veus, ser soci i fer ajuntar-nos tots en 15 euros a l'any, sí, pots tindre una mica més de vida.
6: Sí. Que s'apunten. Que s'apuntin en els carres jubilen, que s'apuntin, que ja veràs com us agradarà.
4: De moment encara són a temps d'apuntar-se per a aquesta Diada del Gallato d'aquest dissabte 9 de maig, sí, a partir de les 9 del matí, a esmorzar i després per la Via Verda fins a la Casa de l'Olivera a Sol d'Ebre, aquesta visita cultural.
6: Molt bé.
4: I tot això ens ho han explicat Aurelia Llombard, que és la responsable de la secció de viatges i festes, i Jordi Valls, president de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes. Moltes gràcies per haver vingut, per explicar aquestes activitats que feu per a aquests 400 socis i tota la gent que pugui vindre, i que vagi molt bé la Diada del Gallato. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Vale, bon dia,
6: molt
5: i gràcies.
6: Moltes gràcies.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
0: Bon dia aquest dijous, amb temps que és força tranquil a les comarques de l'Ebre, també a Castelló i a la banda del Matarranya. Sí que hi ha alguns núvols baixos que sobretot ja ha tocat el Matarranya, del riu Tastavins, en alguns indrets de l'Algàs, del riu de la Sènia. Això sí, a partir d'aquest migdia i sobretot aquesta tarda tornaran a inflar-se els núvols. I de fet, el cel acabarà cobert a gran part de l'Ebre. Per tall a tarda, el temps serà més ensopit, més ennuvolat, amb alguns ruixats i alguna tempesta i tot, que sobretot cauran una altra vegada més cap a l'interior. Serà ja avançada la tarda o aquest proper vespre, quan les tamborinades acabin sent més fortes, per exemple, als ports, també a l'Alt Maestrat i al Matarranya, arribant fins a la Terra Alta. A prop del mar, en algun moment, alguna pluja, però més esporàdica. N'estem pendents a la xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: I ara, a l'informatiu d'Antena Caro, obrim la secció En Sèrie. És moment per conèixer les novetats, estrenes i recomanacions setmanals de tota l'oferta de la cartellera a les plataformes digitals.
7: En Sèrie.
8: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
7: Les millors ficcions.
8: Els millors relats.
7: Les estrenes més espectaculars.
8: El retorn de les sèries més esperades.
7: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
8: En Sèrie, amb l'Ali Giné.
9: Molt benvinguts una setmana més a l'En Sèrie, aquesta amb un munt de propostes, així que comencem, com sempre, el repàs a la cartellera.
10: Ma'am, hi, my name's RJ Decker, I'm a private investigator. I'd like to ask you a few questions about what happened yesterday.
9: I ho fem des d'aquest dimecres a Disney i arriba RJ Decker.
11: RJ freaking Decker, as I live and breathe. Detective Abreu, hello, how are you?
12: How is everything at the trailer park? You making new friends?
9: La sèrie segueix un fotoperiodista que reinicia la seva vida després de sortir de la presó, convertint-se en un detectiu privat al sud de Califòrnia. Allà resoldrà estranys casos amb l'ajuda d'un peculiar equip.
13: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho.
14: ¡No!
9: També des d'aquest dimecres arriba a Amazon la segona temporada de Citadel.
13: Ja no sé qui és una amenaça i qui ja no.
14: Te has dejado uno.
13: Ah, no fastidies, tu no.
14: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
13: Eres un idiota.
9: Torna a la trama protagonitzada per Richard Madden i Stanley Tucci, que segueix uns agents d'elit d'una llegendària agència d'espies destruïda per una corporació despietada a qui recolza les famílies més poderoses del món.
15: Babe, I gotta go. I'll be right back.
16: You'll be bringing a prisoner to London.
9: Des d'aquest dijous trobem a Sky Showtime Prisoner.
17: He worked as a contract killer for Pegasus. 47 confirmed kills.
9: Una jove guarda de presons, en principis, rep l'encàrrec d'escoltar un presoner perillós i d'alt valor al tribunal per testificar contra un sindicat del crim d'elit i gran poder. Però quan el seu comboi pateix una brutal emboscada, els dos es veuran obligats a fugir i treballar junts per arribar al seu destí, vius i a temps.
18: Las leyendas son las identidades que usamos cuando estamos infiltrados. Tiene que formar parte de vosotros. Si te equivocas en una decisión, estás acabado.
9: També des d'aquest dijous a Netflix s'hi estrena Leyendas.
19: La senyora Thatcher necessita una crisi que pueda resolver. ¿Cree que unos cuantos agentes podrán acabar con los grandes cárteles del país?
20: Estoy convencido.
9: Mentre les drogues arrasen Gran Bretanya als anys 90, un equip de funcionaris infiltrats proven de fugir dels càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals.
21: The sky is darkening and the beast is close at hand.
9: Encara des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba El Señor de las Moscas.
22: Hello?
9: Estem davant d'un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX.
23: When you think about the Littlans, can't count for themselves, Jack. Who are you, anyway?
9: Un grup de nens sobreviu a un accident d'avió i queda aïllat en una illa tropical aparentment idíl·lica. Sense adults i sense normes que els protegeixin, els nois intenten crear una nova comunitat, però la convivència no resulta tan fàcil i la violència comença a imposar-se.
24: Cuenta hasta 3 y luego hasta 4. Escóndete y no hagas teatro. Decid cucú. Aquí!
9: Tornem a Netflix encara aquest dijous i trobem la segona temporada del Caso Hartung.
25: Tulin, acompáñale.
26: Sí. Una mujer ha desaparecido. Antes fue acosada por alguien durante bastante tiempo.
9: La segona entrega de la ficció arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia investiga el seu rastre digital amb la finalitat de donar caça a l'assassí.
27: ¿Qué pasa? No llores, que te traigo especies. Leila.
28: No puedo parar de llorar.
9: Divendres a Netflix encara hi arriba la temporada 3 de Gracias, el siguiente.
29: ¿Sabías que iba a estar aquí?
30: Esto no va a acabar bien.
29: A donde vaya Leila vais los demás.
31: Recoge que nos vamos.
32: Han dejado pagado el evento, pero lo han cancelado todo.
9: Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llença al complicat món de les cites actuals, sabent que la recolzen els seus millors amics.
33: Resulta que nos han retrasado el vuelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
34: Mamá, todo va a salir bien.
9: Apple també aquest divendres s'hi estrena Incondicional.
33: Vamos a perder el avión. Esperen, vamos juntas.
35: Han detenido a su hija. Han encontrado drogas en su mochila.
33: No puede ser. Si la detienen a ella, también tienen que detenerme a mí.
9: Unes vacances de mare i filla es converteixen en un malson quan la jove de 23 anys és arrestada per tràfic de drogues a Moscou. La seva mare es nega a acceptar els càrrecs, però la seva lluita l'arrossegarà a una xarxa mortal de crim i corrupció. I aquest dissabte a HBO Max hi arriba La canción del samurai.
36: Ah,
9: Ambientada a Kyoto, la sèrie explora les intenses i apassionades vides dels Shinsengumi, l'emblemàtica força samurai que va defensar la ciutat en els últims anys del shogunat japonès.
33: Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
9: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Mujeres Imperfectes, que podeu trobar completa a Apple TV.
33: Una parte de mí cree que podremos superar cualquier cosa, ¿no? Pero luego la otra parte piensa, más vale quemarlo todo.
9: La sèrie forma part dels anomenats thrillers de suspens. Aquí, centrats com a punt de partida en una amistat entre tres dones amb vides molt diferents, però amb la lleialtat i l'amistat com a punt en comú.
33: Es que no entiendo por qué tenía que escondernos cosas. ¿Es mamá?
9: Tot comença amb un crim i a partir d'aquí la trama s'embolica fins a arribar a conèixer qui és el culpable. Pel camí, però, coneixerem a cada un dels personatges i les seves inquietuds, en especial d'aquestes tres protagonistes interpretades per Elizabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara.
0: ¿Están viendo otro?
33: ¿Y si nos equivocamos? No te creerás eso, ¿verdad?
1: No lo sé.
9: La construcció dels seus personatges i les seves interpretacions són, sens dubte, els punts forts d'aquesta ficció, que va guanyant ritme a mesura que avança la sèrie fins a arribar a un clímax força interessant.
33: La ira no es lo contrario del amor. A veces es su expresión más verdadera. Te juro que no acabarás nada bien.
9: És, per tant, una mescla de misteri i drama en la línia d'altres propostes com Big Little Lies o Little Fires Everywhere. Per bé que les seves predecessores van deixar el llistó molt alt i Mujeres Imperfectes queda lluny dels seus èxits.
33: Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
2: Podría ser la última persona con la que habló su amiga.
9: Amb tot, però, estem davant d'una proposta interessant, una proposta que més enllà del misteri ens relata com dones amb una suposada vida perfecta ens demostren que la perfecció no existeix. I entre el més destacat de la sèrie és com la trama desmunta la idealització de l'amistat femenina.
3: Robert es tu punto débil y siempre lo ha sido.
9: En fi, que Mujeres Imperfectes defensa el dret a equivocar-se i el defecte en una societat que demana constantment la perfecció de la dona, una perfecció impossible d'aconseguir.
3: Es el momento de que me lo cuentes todo, cada detalle de lo que hiciste la noche en que Nancy murió.
4: Que comiencen los juegos.
9: Ja ho hem dit, estem davant d'una proposta interessant dirigida especialment als incondicionals del gènere. Així que aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
33: Sí. Sí, ja és. És Nancy.
0: Senyora Boucher. Senyora Boucher. Le he preguntado desde cuándo la conocía.
33: Hemos sido mejores amigas durante 25 años. Y Mary, oiga, tengo que llamar a Mary antes de que se entere de esto.
2: Le dijo al señor Hennessy que se veía con otro hombre.
33: Sí.
2: ¿Qué sabe de él?
33: No mucho. Se llaman David. Trabajan juntos.
0: ¿Un compañero?
33: Sí.
0: El señor Hennessy nos ha dicho que era ama de casa.
33: Sí. Hace mucho trabajo filantrópico. Estaba en la junta de varias organizaciones. Robert podría darles la lista completa.
0: Ahora estamos hablando con usted.
2: ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre su amante? ¿Color de pelo? ¿Edad? ¿Raza? ¿Altura? ¿Peso?
33: No, lo siento. Ojalá lo supiera.
0: Mi mujer tiene una amiga de la universidad. Están todo el día de cháchara.
33: ¿Eso es una pregunta?
0: Lo digo porque igual le dijo algo más que un nombre.
33: Pues no lo hizo. Resulta que no. ¿Estoy detenida? ¿O me puedo ir?
0: ¿Tiene que ir a algún sitio?
2: Puede irse si quiere. Pero debe quedarse en la ciudad.
33: Por supuesto.
9: Fins Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
5: Benvinguts a la ràdio. Antena.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
2: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci tres gonocòccies el mateix any, per exemple. Ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat.
0: És dimecres 7 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'evacuació dels passatgers del creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, començarà dilluns, Sònia Kerr.
3: Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen.
0: Les treballadores de les escoles Bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
3: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
4: Que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
0: Demà es posarà en marxa l'adquisició d'invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa oferirà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny.
3: Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família.
0: En cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
3: L'ABC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York és un dels grans noms internacionals.
0: Als esports, Janire Gallut, el Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina de vol.
5: Els blaugranes van superar el Nantes al Palau 31-21 gràcies a les grans actuacions de Nilsen i Aleix Gómez. Amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts, seran a Colònia per 8è any consecutiu al cap de setmana del 13 i 14 de juny.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes. De fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment d'algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols, i sobretot a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Salut començarà la prevenció sobre malalties de transmissió sexual als 12 anys. Avança, doncs, 3 anys l'inici d'aquest procés, de manera que els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió que fan als 12 anys. És una de les mesures previstes en el nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, en B baixa.
0: Mentrestant, creix la preocupació internacional pel brot d'antivirus detectat al creuer MV-Ondius, que hauria d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, després de dies bloquejat a Cap Verd. El govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu que ha de rebre aquest creuer. L'evacuació dels passatgers començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per tal de fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Judit Vallès, bon dia.
9: Bon dia. El creuer ha d'arribar previsiblement diumenge a les Canàries i el govern espanyol està preparant el dispositiu especial amb controls sanitaris, repatriacions i quarantenes per als passatgers espanyols a Madrid. Mentrestant, experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. La investigadora Natàlia Rodríguez ha explicat aquest matí al Notícies en Xarxa que s'estan prenent mesures més restrictives per la situació excepcional del brot.
10: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible, no? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això pues, és suficient.
9: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. De moment, les autoritats sanitàries han confirmat que ja hi ha almenys 3 morts i 8 casos d'aquesta soca andina.
0: Ràdio Vilafranca ha pogut parlar avui amb dos veïns que van viatjar en aquest creuer en l'Ondius just abans de l'actual trajecte. Asseguren que les mesures d'higiene i de seguretat a bord són extraordinàries. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
11: Pasqual Fernández, junt amb un altre vilafranquí, va viatjar a finals de març amb una sortida organitzada per Buceo Navarra per captar imatges fotogràfiques del Pol Sud. Va agafar el vaixell MV Ondius el 30 de març i davant de tot el que s'està dient ha volgut explicar que les mesures d'higiene i de seguretat eren extraordinàries. També lamenta alguns dels comentaris que s'han sentit de dir en els darrers dies sobre l'ajuda al vaixell, que considera un acte d'humanitat.
12: No voy a dar nombres porque no puedo dar nombres, pero en nuestro barco venía una chica canaria. Esta chica canaria que ahora están diciendo los canarios que no llegue el barco a Canarias, ¿y si esta chica fuese la que va en el barco? Por favor, o sea, toda esta gente hay que acogerla, evidentemente con medidas de seguridad, con EPIs, con control. No sabemos esta enfermedad en Europa cómo funciona. Sí que están diciendo los expertos, pues que allí llevan 100 años con esta enfermedad. Y no es una enfermedad que está en la calle, está en la rata de monte, de las montañas, evidentemente. Pero claro que hay que darles ayuda, que lleguen a un puesto, que los atiendan, que los recojan. El barco se merece eso, la gente que va adentro se merece eso y la gente no tiene que estar dando vueltas hasta que pasen los 40 días y ya se bajarán del barco. Por favor, esto es inhumano.
11: D'altra banda, ha volgut desmentir el que s'ha publicat respecte del preu del viatge, que ha assegurat és molt inferior als 30.000 euros i que ell va assumir amb 2 anys i mig d'estalvis.
1: Notícies en xarxa.
0: Les treballadores de les escoles Bressol han engegat avui la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals. A Barcelona la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia, sota el lema No podem més, no a la precarització i dignitat, al 03 o les 2.000 treballadores de les escoles Bressol, un miler segons la Guàrdia Urbana, de centres públics com privats i concertats, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diferents models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
4: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar a la pilota a les administracions locals, el finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
14: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
15: Ens preocupen les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en què estan els infants, perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
16: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
17: Una opció seria que la nostra escola passés a la xarxa pública i que com que es donessin més recursos en quant a subvenció, perquè no és just que les nostres famílies hagin de pagar les quotes que estan pagant.
14: El Departament d'Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga als centres de la seva titularitat i l'Ajuntament de Barcelona un 23% en les seves. El col·lectiu ha convocat una nova aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
0: La protesta, com us dèiem, s'ha repetit a la resta de capitals catalanes. En el cas de Girona, la manifestació ha plegat mig miler de persones. Anem fins allà. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Amb proclames de no som guarderia, som educació o menys discursos, més recursos, la convocatòria d'aquest dijous impulsada per la plataforma 03 ha reivindicat pel centre de la ciutat que el 03 és una etapa educativa essencial i han reclamat més recursos per atendre els infants. Imma Anguita és educadora i una de les portaveus de la plataforma Som Infància.
19: Avui el 03 surt al carrer perquè estem cansades, diem prou. No pot ser que un infant hagi de conviure amb altres 20 infants quan està en el procés de coneixement i de socialització, que necessita molt d'acompanyament. No podem atendre a 8 nadons de menys d'un any. És insostenible.
18: A Girona, la manifestació s'ha concentrat a la plaça del Vi i ha fet recorregut fins a la subdelegació del govern espanyol.
0: Dimarts també faran vaga escoles i instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora del Departament d'Educació.
3: Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans de dilluns que ve, amb propostes concretes per millorar l'acord pactat amb Comissions i la UGT. Consideren abusius els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues.
0: Justament, Educació ha fet un gest cap a les reclamacions dels docents i ha modificat el procés d'adjudicació de places perquè les direccions puguin proposar la continuïtat dels interessos.
3: La resolució publicada al març no ho permetia i les direccions s'hi havien mostrat en contra. Van arribar, de fet, a presentar un recurs contra el document per part de l'Associació de Directius de l'Educació Pública.
1: La xarxa de comunicació local.

0: per just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Demà es posarà en marxa el procés per adquirir invitacions per poder assistir a la pregària concert que el papa farà a l'estadi Lluís Companys el dia 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
6: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que també comentava el senyor cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
5: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
7: El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a presó a finals de març, després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i, fins i tot, agressió sexual per penetració anal.
4: Detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
7: El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per fets similars i se l'havia prohibit de fet apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
4: I la Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil.
7: El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis a la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes de IA amb usos considerats del risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria.
4: El ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel que alliberi l'activista espanyol Saïf Abukeshek, membre de la flotilla i que està retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de fa una setmana. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ahir va convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Elric, per demanar-li que alliberin l'activista espanyol Saïf Abukeshek. Álvarez ha assegurat que la detenció de Saïf és il·legal i inadmissible.
9: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
8: Álvarez ha comparegut d'urgència al Congrés de Diputats convocat per sumar Esquerra Republicana, Bildu, Podemos i el BNG. Aquests grups li han reclamat que exigeixi a la Unió Europea trencar relacions comercials i de tota mena amb Israel. El Partit Popular ha acusat el govern de fer un ús partidista del Congrés i Vox ha acusat Saïf de ser de Hamas.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: L'actualitat local ens porta avui fins a Tarragona, que estudia com diversificar l'activitat pesquera per assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
2: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val, i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
0: L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
4: El Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller del RAM, Òscar Ordeig, durant una visita al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
10: El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
11: Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
10: Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs, al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi. Del Segrià.
4: I a l'Hospitalet aquest matí ha obert portes una nova edició i ja és la número 32 de Biocultura, el Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix prop de 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
12: El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
13: Ja fa anys que compro tot el que puc tema bio i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes.
12: Menjar més continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin, fins diumenge, pel recinte de la Farga, més de 30.000 persones. Les entrades valen 4 euros dijous i divendres i 6 al cap de setmana. Els nens i nenes de fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
4: I és moment per la cultura. L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC hi farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
15: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
14: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
4: I encara un apunt més en l'àmbit cultural. El 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes de Girona voldria repetir.
7: És el resultat d'una enquesta interna del festival, segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment de la ciutat, coincidint amb l'assistència d'algun dels concerts que s'han fet en aquesta edició. A més, l'enquesta feta per l'organització també ha servit per comprovar que el 15% dels espectadors que han vist algun espectacle també s'han quedat a dormir a la ciutat. Tot plegat en l'edició més multitudinària del festival amb 33.000 espectadors i que ha exhaurit les entrades amb 21 espectacles.
4: I és moment per als esports. Que ens porta Janire Gallut. Molt bon dia, Janire.
16: Bon dia. El Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts de final seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega valora la feina de l'equip.
17: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
16: En bàsquet, l'Espart Girona en 7 a les 7 de la tarda, les semifinals de la Lliga Femenina Endesa, Girona FM, Pau Villafañe.
18: El duel arrencarà a les 7 de la tarda i serà el primer d'una eliminatòria doble partit en el qual les gironines arriben amb la confiança d'haver guanyat els dos enfrontaments de la Lliga regular davant el conjunt taronja. L'Espart Girona però ho farà amb la plantilla molt tocada. Roberto Íñiguez ha confirmat que 3 o 4 jugadores afronten la semifinal al límit i que Laura Quevedo ho té molt difícil per jugar. Malgrat tot, l'entrenador basc ha deixat clar on té posades las prioridades.
19: Haciendo un resumen, me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas, creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
18: El València Bàsquet, per la seva banda, tindrà tota la plantilla disponible i disputa les seves 7è semifinals consecutives i busca plantar-se en una nova final per optar a un quart títol consecutiu de la Lliga Femenina Endesa.
16: I a la primera divisió femenina de futbol, el Barça es va alçar amb el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de la temporada. Tant el tècnic Pere Romeu com la capitana Alexia Botellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de les Champions el dia 23 a Oslo.
20: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el Mister, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a les Palmes.
16: A la Champions masculina d'hoquei patins, el Reu Deportiu va plantar cara al Benfica amb un empat a 2, però va caure a la tanda de penals i diu adeu a la competició. El tècnic del Reu, Jordi García, es mostrava molt satisfet amb la feina.
21: Felicitar-los per la victòria. Jo crec que avui, moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat tarania quan no la té, trega confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat.
16: Per la seva banda, el Barça juga a les 8 del vespre contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A. I en tenis taula, el Ganxet juga a les 6 de la tarda al partit pendent de la jornada 21 contra el Linares. Duel important de cara a recuperar posicions a la part alta de la taula per les reusenques, amb partits pendents encara respecte a la resta de rivals. Fins aquí l'actualitat esportiva.
4: Gràcies, Janire Gallut, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
22: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de set autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
1: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: El programa Picalletres, ens divertim jugant amb la llengua.
6: Preparat, Eneco?
23: Sí.
6: Temps, sentit.
23: S-E-N-A-T-I-T.
5: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
6: Quina seria la paraula intrusa?
24: Casoplón.
6: Correcte, en català per fer...
5: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
23: D-E-S-C-O-A-P-A-N.
5: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
25: Propostes en xarxa.
26: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar a la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars. També sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.
25: La xarxa de comunicació local.
3: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual. Ho fa davant l'increment continuat de contagis que s'han quintuplicat des de 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que els fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
2: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci 3 gonocòccies al mateix any, per exemple. Aquesta persona necessitarà una atenció especialitzada i directa, però ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat o que es deixi de banda qualsevol altra cosa a les escoles, no?
1: L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus començarà dilluns. Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta repatriaran als seus països d'origen. Finalment hem sabut que el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Illes Canàries. I avui s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i a les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. I Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga a la quarantena d'escoles bressol de titularitat de la Generalitat i les 42 escoles rurals que incorporen el primer cicle d'infantil. Amb informació, fins a la 1 del migdia, les treballadores de les escoles bressol han engegat avui una nova tongada de vagues educatives, reclamant més recursos, una baixada de les ràtios i la preparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. Han fet diverses concentracions a Barcelona, fins a 2.000 persones s'hi han aplegat. I l'Audiència de Barcelona ha deixat llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat. El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i es confirma la presó acordada per la secció de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona. Tots dos van ingressar a la presó a finals de març després de diverses visites a centres sanitaris que van acabar, recordem, un diagnòstic de lesions greus i continuïtes i fins i tot agressió sexual. I la instal·lació Paper Tears de Clàudia Pagès ha obert aquest dijous les seves portes a la 61a edició de la Bienal d'Art de Venècia. El projecte català escollit per l'Institut Ramon Llull barreja llum, so, imatge i dramatúrgia i reflexiona sobre les estructures del passat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 5 els casos d'antivirus confirmats i ha reduït a 3 els sospitosos. L'organització ha admès que és possible que sorgeixin més casos perquè el període d'incubació del virus és llarg, però ha reiterat que el risc a la població es manté baix. L'OMS ha volgut deixar clar que no estem davant de l'inici d'una pandèmia com la Covid-19. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha dit que les repatriacions a les persones a bord del vaixell afectat seran ràpides. Álvarez ha parlat amb els seus homòlegs dels Països Baixos, Canadà, Regne Unit i Estats Units i ha garantit que estaran coordinats.
2: La disposició ha sido absoluta desde el primer momento para cooperar y para que esta, que es una situación no deseada por nadie, todo el mundo trabajemos juntos. Por ejemplo, Estados Unidos no ha estado en contacto directo en esta ocasión con mi homólogo, pero sí nos ha hecho saber las autoridades norteamericanas que están dispuestas a enviar un avión para repatriar a sus ciudadanos.
1: Un avió militar portarà els passatgers espanyols fins a Madrid, on haurien d'estar-se 45 dies ingressats a l'hospital militar. I les treballadores de les escoles bressol han arrencat avui la nova tongada de vagues educatives, reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. Educació ha xifrat en un 13% el seguiment de la vaga a la quarantena d'escoles bressol de titularitat de la Generalitat i les 42 rurals que incorporen el primer cicle. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, explica les seves demandes.
3: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
1: Dimarts que ve faran vaga a escoles i instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants a les aturades mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora, diuen, del Departament d'Educació. Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans del dilluns vinent amb propostes concretes per millorar l'acord pactat en Comissions Obreres i UGT. Consideren abusius, diuen, els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues. I l'Auditori cerca l'equilibri entre el llegat i la descoberta de la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'Orquestra Barcelona Ciutat farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, el capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals.
0: Notícies en xarxa.

semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà.